Ja, si era a vida. Bé, d'aquella que no serà pues, perquè no podíem ser a música. I de vella m'encosta per quant mai de nou. Et veus a innovar. Ai, madre mia, que són moltes. No s'ho podia innovar, eh?